Ràdio Pego, som la teua veu.

Paradise, la bona música. 107.8. Radio Pego, 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Viu la música a Radio Pego. Some people say

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, estem al teu costat.

Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 8

0: 107.8 de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't fit, impulsa't i activa't fit, activa't sènior i impulsa't i activa't en moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
4: A l'estiu, a Pego és viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20:30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert Garcia ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvaig.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin els dies... Oh,
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
0: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel, de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Sintonitzeu Ràdio Pego 107.8 en FM. Qui vos parla ara mateix, Carolina Ferrer, estarà amb vosaltres. Aquest dijous 6 d'agost de 2026 i ara mateix, quan són les 8:08, encetem el nostre magazín On és d'estiu. Continuen els dies de calor intensa, però nosaltres anem a combatre-ho amb el millor que sabem, que és amb la bona música. Ara, de moment, viatjarem amb la nostra màquina especial que ens porta al passat, al present i després al futur. Tenim així de tot. Però, de moment, ens anem al 67, al 1967. Ha plogut molt des d'aleshores, però hi ha cançons que queden en la nostra memòria i que sempre estan vigents. Miriam Makeba, amb el seu Pata Pata. Comencem.

Yeah.

No tenia molta experiència quan van començar en la música, van haver de gravar esta cançó, però és que queda bé centenars de vegades, això compte. Bárbara Ann, duo dinàmico, així els tenim amb Quisiera ser.

Pues una cançó que quasi no fa falta ni presentar-la, Bob Marley, No Woman, No Cry, era l'any 74. Tornem enrere al 63 per gaudir d'este sapore di sale de Gino Paoli.

0: Aquestes cançons que són molt d'estiu, ¿a que sí? Cuando calienta el sol un altre, exemple, en 61.
1: Estoy solo aquí en la playa.
0: Hermanos Ríos.

Molta sort, anem a saber el resultat del cupó diari de l'11. I ahir el número premiat va ser el 30.536. 30.536. 30.536. Sèrie 18, 0, 1, 8.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En Ones d'Estiu. En la 107.1.

Tantes i tantes cançons que ens han deixat per als records grandíssims. Beatles, The Beatles, Obladi, Oblada, data del 68. Si tinguera un martell, si jo tinguera un martell i I Had a Hammer, tot un clàssic de Trini López.

I Trini López a Los Bravos, ens quedem així amb la moto.

0: El temps.
1: Anem a saber quin és l'horatge que tindrem avui els propers dies. Estabilitat és el que anem a tindre. Molta calor. Avui tindrem algun que altre núvol al matí, però el sol brillarà a partir de migdia, sobretot de vesprada. De cara a la nit també algun núvol alt, però el cel estarà despejat majorment. El vent bufarà de llevés de força 2-3 i dit pel que fa a les temperatures, la mínima d'avui serà de 25 graus, la màxima estarà al voltant dels 36 graus. Demà tenim una situació molt semblant, algun que altre núvol al matí, però el sol serà el protagonista destacat de tot el dia, el bufant el vent de llevés, també de força 2-3. La mínima serà de 25-26 graus, la màxima de 35. Atenció, perquè el dissabte sí que s'anuncia una pujada però notable de les temperatures, podrem arribar als 40-41 graus.

De nou a la carretera, salutació especial a tota aquesta gent que ens escolta, el cotxe, el camió, el vehicle que siga, i estem encantats d'acompanyar-los, clar que sí, que han hit on the road again. Per acabar l'història i arribar a les 9, gran entre els grans, el rei amb Elvis Presley i el seu Fever del 60, tanquem esta primera horeta de bona música.

0: Estiues on estiues, aquest estiu connecta't en www.radiopego.com. Nosaltres t'acompanyem.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
3: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
2: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
4: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
5: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

0: l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvaig.es, en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: A l'estiu, a Pego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Del matí a dos de l'oceà, refrescat. On és d'estiu?

Bueno, així hem començat, estem als 70 i a Barri Manilo, a més de famós èxit anomenat Copacabana. Una de les millors cançons de la història, sense cap dubte, Joan Manuel Serrat, Mediterráneo.

I del Gimme Gimme de ABBA a Pop Music. Un artista que firmava amb el nom, la lletra M, a fer este tema popurri en l'any 1979.

La música de AC/DC, el clàssic Highway to Hell del 79, i el 76 ens anem per escoltar La Muralla, versió directa de Ana Belén i Víctor Manuel.

Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego. She's crazy like a fool.

The Passenger, des de l'àlbum Last for Life del 77, el grandíssim Iggy Pop. I una altra cançó d'èxit de l'època, també un número 1, ben fàcil de recordar, Rock and Roll Part 2, Gary Glitter.

Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.

tema de capçalera de la sèrie famosíssima El creuer de l'amor, Love Boat, Jack Jones, Vacaciones en el mar. Més vacances, vacaciones de verano. Anys 75, Fórmula Quintal.

En directe el gran Jimmy Cliff. Era a principis de la dècada i també l'acabem amb ella. Arribarem a les 10 amb Wonderful World, Beautiful People.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't fit, impulsa't i activa't fit, activa't sènior i impulsa't i activa't en moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
3: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20:30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que sigui possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
3: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
4: Per inundar-nos de la calma és el sol.
1: A l'estiu, a Pego es viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
1: Refrescat a ones d'estiu. En la sensación.

En la 107.8.

Aquest estiu, estigues en la muntanya o en la platja, esplaya la teva calor i passa les teves vacances de la millor manera. Un bon refresc i escoltant la teva emissora, Radio Pego.

0: Ones d'estiu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició.

0: exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
1: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
0: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
1: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
0: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: A l'estiu, Apego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
4: A l'estiu, Apego és viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20:30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert Garcia ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin els dies...
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
0: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
0: Refrescat a ones d'estiu. En la sensació.

bona música al teu magazín On és d'estiu i a la teva sintonia, Ràdio Pego 107.8 NFM. I com hem viatjat a través del temps, ara ja ens dediquem a l'actualitat, als temes que en aquests moments estan liderant les llistes, a les cançons que més sonen en aquest estiu tan calorós i a les que més ens refresquen. Esperem que sí. Amb Quevedo i Elvis Crespo comencem, i esta cançó que ja coneixes segur, La Graciosa.

0: Ones d'Estiu, el magazín per a combatre la calor.
1: I té Ultranate, Hugel, Moving to the Sun, a Madonna, Love Sensation.

Noa Vigent amb este nou treball s'adapta perfectament als gustos actuals i sona fantàstic. Love Sensation. I ara canviem d'estil perquè arriba Quinto amb La Chica. Què dir-te?

Golden Burning Sun amb Miley Cyrus i Raúl, que només arriba l'estiu, arriba ell també amb coses noves. Tu me das la vida.

Amb l'estiu arriba el bon temps. La gent es reuneix i riu. Ja saps, a l'estiu, tot el món riu. I tu? Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. La teua ràdio.

amb bona energia, energia positiva, Never Stop és lo nou i així de bé sona fantàstic. I atenció perquè anem a presentar-vos la nova cançó, el nou tema de Vico, es diu Tiramisú.

Ones d'Estiu, el magazín per a combatre la calor.

els escenaris i fa un parèntesi en la seva carrera Ariana Grande per sanar, com diu ella, i ens deixa este pètal que fins ara és el seu darrer single. Maroon 5 venen ara amb Heroine.

0: Leire Martínez, Cabeza de Ratón.
1: És estiu a Ràdio Pego.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
2: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc.

0: Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots som.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o a les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: A l'estiu, a Pego es viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
2: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20:30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvaig.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: A dos de refrescat.
3: Un estiu.
4: En la sensació.

Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.

És Armin van Buuren i la veu de Sacha, Everlasting es diu el tema. I Eva, a la vacança de Becky G.

Amb l'estiu arriba el bon temps. La gent es reuneix i riu. Ja saps, a l'estiu, tot el món riu. I tu? Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. La teua ràdio.

de Daddy Yankee, el seu Music Sessions amb Bizarrap, ultra naté, amb Huge El Moving to the Sun. Aquesta cançó es diu La Guaracha. És lo nou de Manuel Turizo i Martin White.

Som Ràdio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

Continua regalant-nos bones cançons la gran Shania Twain. Stranger Things és el tema que acabem d'escoltar i una novetat d'estos dies. També més novetats que vos presentem, lo nou de Pablo Alborán, Tiempos Bonitos.

Shakira Burna Boy amb Dai Dai. I ara l'artista Sombr, que està triomfant per tot arreu del món amb la seva música tan especial, My Body Isn't Ready, és el nou.

Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20:30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert Garcia ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvaig.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
0: Estiues on estiues? Aquest estiu, connecta't en www.radiopego.com. Nosaltres t'acompanyem.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.

A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

que jo puc oblidar la història nostra que hem viscut? Tu creus que jo puc oblidar? Tu creus que no marquen la pell l'amor de tantes il·lusions? Tu creus que no marquen la pell? Creus que és possible no escoltar aquell cant secret del cant que sona quan la llum s'adorm? Els versos bruts de l'estella, la tendra veu de Lluís Warner, els pensaments de Joan Fuster. Mentre envellís viure lluitant per el que crec que em correspon un aire nou per respirar. I encara sent que de matí

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 FM.

l'ara quan creem. Explor revolució i el temps, es perden les mirades innocents. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, amb mi. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, pandèmia.

0: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.
2: Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

Estàs escoltant Ràdio Pego.

Radio Pego, 107.8 de l'FM.

0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Sense punt 8.

tallar el vol, marcar el torn modest d'aquesta espècie, fixar la vista al sol amb un nou tacte i aprendre a caminar despert.

que se n'ha fet de tots els somnis que teníem. En quin moment vam aterrar el present? Quin és el preu de les pràctiques suïcides que marquen la tendència de les vides d'Occident?

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Ràdio Pego, @radiopego, està també a Facebook i Twitter.
2: Ràdio Pego, www.radiopego.com.
3: Ràdio Pego, estem amb tu.
2: Ràdio Pego,
3: 106.8.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

0: dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.